Ja els hi era la vida. Bé, que la, no serà perquè no queríem ser a música. I de vell a mi costa per quant més o no. Ja t'ho vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort aquí. No s'ho podia innovar, eh?